Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Bon dia, bona hora. El síndic del Ciutatà presenta l'informe anual del servei on s'han rebut 520 consultes i 123 queixes.

0: El síndic del Ciutadà, David Tejero, ha explicat en el ple celebrat ahir que el gruix principal de les queixes neix de la relació directa entre l'administració i els veïns. Segons el síndic, moltes vegades el problema no és la resolució final de l'expedient, sinó el silenci de l'administració, els retards i la sensació que ningú està escoltant en no rebre cap resposta. El síndic ha explicat que les principals queixes són per inseguretat, falta de manteniment de la via pública, l'incivisme, la contaminació acústica i lumínica. En matèria de serveis socials i habitatge, les consultes tenen un rerefons de vulnerabilitat. Famílies amb dificultats econòmiques, gent gran que pateix soledat o ciutadans sense accés a un habitatge digne. Finalment, David Tejero ha demanat que cal dotar a l'administració pública de recursos, eines, formació i reconeixement per aconseguir que sigui més propera, eficient i humana. És el tema de portada d'aquest dimarts 30 de juny de 2026. Benvinguts, benvingudes, bon dia a tothom. Farem ronda de portaveus per saber doncs com valoren els diferents grups polítics aquest informe presentat pel síndic del Ciutadà. Però també tindrem, si tenim temps, temps per altres informacions, altres notícies. Maria Joan Comartí.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: El que segur que tenim temps, Josep, és de dir que per molts i molts anys, amb una mica de retard, ahir va ser l'aniversari del company, servidora, no va poder ser aquí en directe al Bon Dia, Bona Hora, per tant, amb una mica de retard per molts anys i per molt bons anys els que tinguis per davant, que esperem que siguin moltíssims. I fet aquest apunt tan i tan important, com deies, si ens queda temps, doncs volem escoltar la nova cançó de la lloretenca Laugibert, a qui escoltarem també a ella, si tenim temps, una cançó que parla de l'amistat i dels estius a Lloret de Mar, al poble que l'ha vist créixer. Explicarem també que els pintors de Lloret poden portar els seus quadres a la Casa de la Cultura si volen participar a l'exposició col·lectiva d'aquest any. Avui és l'últim dia. I demà comença el cicle de cinema a la fresca d'aquest estiu. En donarem els detalls. I, tot si tenim temps, també recordarem que avui hi ha convocada una nova jornada de vaga de correus.
0: Doncs amb companyes així no es poden tenir secrets. Què voleu que us digui? A més de tota aquesta informació, com sempre, la previsió meteorològica, repassarem els titulars principals de l'actualitat general, però tot plegat ho fem possible Marc Vilamajor, Maria Joan Comartí i avui qui us parla, Josep Altafulla.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Ahir per la tarda sentíem tronades, però de lluny, i de ben lluny, que ens agafen o que ens volen tenir durant aquests dies ben lluny de la costa. Doncs anem a saber quina és la previsió del temps amb Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. El temps continua marcat per aquesta calor intensa de ple estiu i, evidentment, avui no serà una excepció. Ens espera una nova jornada marcada per la calor intensa, ja ambient entre suau i càlid durant les nits, i al centre del dia avui esperem novament una màxima al voltant dels 30 graus o lleugerament superior, especialment cap a l'interior de la població, amb xafogor marcada. Per tant, un dia més, toca suar i sense precipitacions. Sol al matí, calma, i a la tarda tornaran a créixer nuvolades al nord-est, en zones de muntanya, especialment al Pirineu i Prepirineu Oriental. Aquí sí que s'esperen alguns ruixats en aquestes àrees, però en principi no han d'arribar aquí a la zona de la selva marítima. I entre dimecres i dijous es reforça el vent del nord i sí que notarem un lleuger descens de la temperatura. Serà poc notòria a la costa en general, ho notaran més cap a l'interior i a la zona del Pirineu, es respirarà una mica millor, sense calor extrema. I aquí ja diem, calor xafogor que es mantindran amb vent del nord als extrems, i a la nit sí que notarem que respira una mica més durant les nits, insistim, de dimecres, dijous i segurament la matinada de divendres. Però els mapes indiquen que de cara al cap de setmana els termòmetres tornen a remuntar, es reforça l'anticicló i també la massa d'aire càlida nord-africana, i per tant tornarem a tenir un ambient molt càlid, canicular, i això sí, sense pluges a la vista, tret d'aquests ruixats de tarda en zones sobretot de muntanya.
0: Gràcies, Xavi Segura, per la informació. Ahir vam arribar a un pic de 32 graus centígrads a Lloret de Mar. Ara, a aquesta hora de matí, ja en tenim 26 graus.

0: I ara és moment de repassar quina és la informació més destacada d'aquesta jornada, com ens llevem en el dia d'avui, i comencem, com és habitual, amb els diaris comarcals. Diari de Girona, avui en primera plana, llegim: reclamen fer arribar l'ample de via europeu fins a Portbou. En bateria de titulars, Girona recorre especialistes per treure pins i xifrers de la muralla. També llegim que Portbou, el municipi més beneficiat per les inversions dels pressupostos. En salut, els CAP de la Costa Brava amplien horaris per l'augment de població. A peu de plana, l'anuari de l'educació confirma un rendiment general mediocre. En esports, el Girona haurà de fer 12.000 quilòmetres més en viatges que el curs passat. I la fotografia il·lustrativa de primera plana del diari de Girona és pels 70 anys de la llibreria Empúries. El punt avui destaca el tema monogràfic, la potència davant del mirall. Els Estats Units arriben als 250 anys amb la seva hegemonia en disputa i afeblits per la polarització interna. Aquestes són les notícies dels diaris comarcals, els més pròxims, els més propers, però de caire general. Repassem també primeres planes dels següents rotatius. El País obre dient Feijóo estén sospites sobre el cens de les eleccions, i també es busquen mestres espanyoles, 3.200 euros, casa i bons de benestar. A El Mundo, el Suprem es planteja parar la regularització per xocar amb la Unió Europea. Imatge per la guerra d'Ucraïna i el titular amb els caçadors de drons en el Donbass. I també llegim que la corrupció arrastra a l'elit de les empreses de l'Estat. A La Vanguardia, en primera plana, Feijóo acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei dels nets. Imatge per la forta rèplica a la Guajira mentre segueix la recerca a Venezuela. I el Tribunal Suprem d'Estats Units ratifica la condemna a Trump per abús sexual. El diari La Razón, el jutge constata la infiltració de la trama Leire a la CEPI. També llegim que l'advocada de Coldo vol cridar a un testimoni contra Carmen Pano, i una potent rèplica sacseja Venezuela sense causar més danys. A El Periódico de Catalunya, Tarragona busca atraure el turisme de creuers de Barcelona. Imatge pel grec que obre la festa dels seus 50 anys. I cau l'esperança de trobar supervivents a Venezuela després d'una forta rèplica sísmica. Finalment, a l'ABC llegim que Bono controla 5 empreses a Dominicana per fer negocis, i Gertrudis es nega a aclarir els dubtes sobre la seva feina amb Zapatero.
1: Doncs això és el que diu la premsa, i com sempre el que fem ara tot seguit és fixar-nos en els portals digitals on hi ha notícies sempre doncs actualitzades a l'últim moment. I en el cas de la CN, el que destaca com a principal és que les entitats socials reclamen més recursos a les administracions de cara a la regularització de migrants. També es fa ressò que Vergés i Argimon seran jutjats des d'avui pel retard en les vacunes de Covid a guàrdies civils i policies nacionals. S'eleven a 18 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela, i el 5è aniversari del grec dona el tret de sortida amb la versió de l'òpera de Tres Rals de Marta Pazos. Són les notícies més destacades d'aquesta portada de l'Agència Catalana de Notícies, on també llegim que el TSJ, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, obliga una fleca de Balaguer a readmetre una treballadora acomiadada durant una baixa per ansietat. Si ens fixem ara en el 3CAT Info, la notícia principal és que avui conclou el procés de regularització de migrants amb més d'un milió de sol·licituds. Saturació a la Policia Nacional en el final de la regularització, que arribarà a 200.000 peticions aquí a Catalunya. Més coses sobre el cas Andic: comença el jutjat la declaració dels testimonis amb la família i la terapeuta. I també comença el judici a la consellera Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Sobre Veneçuela, s'eleva a 1.719 els morts pels terratrèmols, i es busquen supervivents a contrarrellotge 5 dies després de la catàstrofe. Encara al 3CAT Info, WhatsApp comença la reserva de noms d'usuari per personalitzats per incrementar la privacitat, últimes hores per formalitzar i presentar les declaracions de renda i patrimoni del 2025 i la llei del pèndol a les vinyes de falta de raïm a haver-ne de llançar perquè n'hi ha massa. Un reportatge que ofereix a aquest portal digital, el 3cat Info, i en la secció esportiva, més enllà del Mundial de Futbol, hi llegim en bàsquet que Pedro Martínez està cada cop més a prop del Madrid i Pau Gasol revoluciona la Lliga Femenina de Futbol amb una injecció econòmica històrica.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
6: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
7: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
8: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Bon dia, bona hora.
1: Camí ja a un quart de nou del matí. Avui toca fixar-nos en el ple municipal que s'ha celebrat aquest dilluns. Això és el Bon dia, bona hora. Som dimarts 30 de juny. I comencem, doncs, això, explicant que David Tejero, el síndic de la ciutadania, ha explicat en el ple que el gruix principal de les queixes neix de la relació directa entre l'administració i els veïns. Segons ell, moltes vegades el problema no és la solució final de l'expedient, sinó el silenci de l'administració, els retards i la sensació que ningú està escoltant en no rebre cap resposta.
2: El síndic ha explicat que les principals queixes són per inseguretat, falta de manteniment de la via pública, l'incivisme, la contaminació acústica i lumínica.
1: En matèria de serveis socials i habitatge, les consultes tenen un rerefons de vulnerabilitat, famílies amb dificultats econòmiques, gent gran que pateix soledat o ciutadans sense accés a un habitatge digne.
2: Finalment, David Tejero ha demanat que cal dotar a l'administració pública de recursos, eines, formació i reconeixement per aconseguir que sigui més propera, eficient i humana.
1: I com fem cada dia després de ple, toca ronda de portaveus. Comencem amb Lloret en Comú i el seu portaveu és Frederic Guic. Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Maria.
1: Des dels comuns, què remarqueu de la memòria que va presentar el síndic en el ple d'ahir?
3: Bé, sobretot doncs, la bona feina que es fa des del síndic, la bona feina que fa el síndic i bé, doncs, un cop més, doncs, posen llum en aquesta foscor que moltes vegades hi ha des de l'administració. Com va deixar palès i el síndic, sobretot el que manca és proximitat, és contacte amb les persones, resposta a les persones, resposta als ciutadans, que és el que més reclamen. Sembla doncs, que és quelcom doncs, que s'ha de ser molt més curós perquè és la principal queixa, més enllà de que les queixes doncs, siguin en habitatge, en serveis socials, en inseguretat, en contaminació diversa, ja sigui acústica o lumínica, però sobretot el que demana la gent és que se'ls respongui en temps i en forma.
1: Doncs recollim la declaració de Frederic Guic com a portaveu de Lloret en Comú. Moltes gràcies i molt bon dia.
3: A vosaltres, bon dia.
1: I seguim aquesta ronda, en aquest cas ho fem escoltant una nota de veu que ens ha fet arribar la portaveu de Vox, que és Coque Hernando. Molt bon dia.
4: Bon dia. Mira, mi impresión con respecto a este pleno es muy buena porque en muchísimos puntos todos los regidores unánimemente hemos votado a favor. Y eso significa que es bueno para el pueblo y que estamos defendiendo al pueblo. Y eso me gusta, que haya un consenso cuando las cosas son buenas para el pueblo de Lloret. Y por destacar algo, lo que más me ha llamado la atención ha sido en el momento de los ruegos y preguntas. Y no por parte de los regidores, los políticos que preguntan al alcalde o le hacen un ruego en especial, que normalmente viene predecido por la ciudadanía que te lo pregunta o te lo exige o te lo pide, sino por el público. El público que estaba en el pleno, que quiere preguntar a los políticos y al gobierno muchas veces cosas que realmente preocupan al ciudadano. Y lo que me ha parecido mal y me ha llamado la atención es que los que suelen salir a preguntar se quejan de que la administración y los políticos no les contestan. O sea, no contestan sus instancias, sus escritos, sus emails y se sienten abandonados. Y eso no es bueno, porque los políticos, al igual que los servidores públicos, tienen que asumir que están allí para servir al ciudadano. Y al ciudadano hay que darle respuestas y hay que darle soluciones. Pero si ya no le das respuestas, ¿qué solución les vamos a dar? Y eso no está bien. Y eso, en este caso, el gobierno, que es el que está, es el culpable. Por lo demás, todo bien. Muchas gracias. Adiós, buen día.
1: Paraules de Coque Hernando. Seguim, són les 8 i 20 gairebé, i és el torn ara de Sumem Lloret. La seva portaveu és Lara Torres, també al telèfon. Bon dia.
0: Hola, molt bon dia, Maria.
1: Doncs des de Sumem Lloret, quin és el posicionament? Com es valora la memòria que va presentar el síndic ahir al ple?
0: Bé, és la memòria que presenta cada any amb les dades. Nosaltres vam voler posar el focus no tant amb les dades, que són importants per orientar-nos una mica com anem, sinó vam voler anar al fons de la qüestió, no? Que és el silenci. Quan realment un ciutadà o ciutadana arriba al síndic, és amb motiu de desesperació que l'administració ja no ha contestat, no? I el que a la memòria del síndic es desprèn és que molt sovint l'administració no contesta, no? Creiem que és la falta de respecte més gran que es pot exercir cap als ciutadans i ciutadanes, no? A més, quan un ciutadà o una ciutadana no compleix, això té unes conseqüències directes i gairebé immediates, que no te les pot saltar. En canvi, què passa quan l'administració no contesta, no? I aquesta és una mica la reflexió que ahir vam voler fer en el punt del síndic.
1: Doncs ho recollim també, Lara Torres, com a portaveu de Sumem Lloret. Moltes gràcies per atendre la trucada i bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: I més punts de vista, seguim ara amb Esquerra Republicana. El seu número 1 és Albert Ferrandez. Al telèfon, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Doncs en el cas dels republicans, quina valoració se'n fa de la memòria que va presentar ahir David Tejero, síndic de la Ciutadania?
5: Bé, la memòria del síndic és un tràmit, el fem cada any, i si jo hagués de destacar una cosa que ja es va dir ahir, és que precisament el que els lloretencs i les lloretenques creuen que va millorar Lloret i molt, i que per tant aquest govern i aquesta administració suspèn, doncs és neteja, seguretat i manteniment. I casualment són les tres màximes amb les que el govern del PSC va fer campanya i va dir que ells eren els únics que tenien capacitat de transformar aquest poble. Jo crec que això els ha de fer pensar-s'ho i molt, perquè si els tres grans objectius que s'havien marcat de la legislatura doncs no n'han assolit cap, i a més és allà on els lloretencs i les lloretenques veuen que hi ha més necessitat de millora, doncs algú s'ho ha de plantejar. Per tant, jo és la reflexió que faria a partir de la memòria que hi va presentar el síndic.
1: Doncs ho recollim també. Albert Ferrandez, com a portaveu d'Esquerra Republicana, gràcies i bon dia.
5: Gràcies, bon dia.
1: Seguim ara aquesta ronda de portaveus, passant a 22 minuts de les 8 del matí. D'aquí 8 minuts seran 9:15. Ahir va haver-hi ple, el síndic de la Ciutadania, David Tejero, va presentar la seva memòria, va explicar que el gruix principal de les queixes neix de la relació directa entre l'administració i els veïns, i que moltes vegades el problema no és la resolució final de l'expedient, sinó el silenci de l'administració, els retards i la sensació que no hi ha ningú escoltant en no rebre cap resposta. És una de les conclusions d'aquesta memòria del síndic, que va explicar que les principals queixes són per inseguretat, falta de manteniment de la via pública, incivisme, contaminació acústica i lumínica. Seguim, seria el torn de Tots per Lloret amb Albert Robert. Aquesta connexió de moment no és possible, per tant, saltem a la següent formació, que és la de Jordi Martínez, de Junts. Molt bon dia.
6: Hola, Maria, molt bon dia.
1: Des de Junts, com es valora la memòria presentada per David Tejero en el plenari d'ahir a la tarda?
6: Bé, com ja han dit els meus companys, aquesta memòria doncs, és un pur tràmit, per dir-ho d'alguna manera, i creiem que aquesta memòria el que ha fet és posar de manifest, com ha dit el senyor Ferrandez d'Esquerra Republicana, doncs que el govern suspèn, i suspèn en molts actes, però sobretot amb els principals doncs, de neteja, manteniment i seguretat. Ho veiem diàriament. El poble està brut, fa pudor pixum, els carrers estan trencats, no es reposen els paviments. Quant a seguretat, me sembla que no cal que m'extingui gaire, perquè hi ha un problema de seguretat evident amb la policia local de Lloret de Mar amb el tema del conveni col·lectiu. El govern no se n'en surt, i no només és això, sinó que la gent es queixa d'aquest tema i l'Ajuntament no contesta, i no hi ha cosa més odiosa que tu facis una instància i preguntis unes coses que realment no se't contesti, no se't donin respostes. Per tant, el que considerem és que el síndic hauria d'haver estat una miqueta més crític amb l'equip de govern, posar més èmfasis doncs, amb totes aquestes coses, i que realment doncs l'equip de govern, 3 anys després, doncs potser caldria que es posessin les piles. Bé, de fet segur que ho faran perquè l'any que ve hi ha eleccions, per tant el síndic hauria d'haver estat més crític en aquest sentit i apretant una miqueta més les clavijes, doncs, que en diuen a l'equip de govern, per tal de que realment facin la seva feina i que d'una vegada per totes doncs, es posin a treballar i que tinguem un poble, doncs, tal com ells van anunciar la seva campanya electoral, un poble més net, un poble més endreçat, un poble més segur, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, segurament doncs, aquest mes de maig doncs, tornarem a sentir totes aquestes proclames socialistes oferint doncs, bueno, tot tipus de qualitats, tot tipus d'avantatges, tot tipus d'oportunitats per la gent que els voti i realment doncs, ens trobarem doncs, amb un panorama doncs, completament diferent. Amb un panorama diferent que el que farà doncs, és deixar Lloret en més mal estat, deixar Lloret en estat pèssim, deixar Lloret brut i deixar Lloret més insegur. Per tant, doncs, realment és el que creiem de la intervenció del síndic. Realment doncs, s'han de posar les piles, l'Ajuntament s'ha de posar les piles, s'han de contestar les instàncies dels ciutadans. La gent de Lloret mereix explicacions, mereix que responguin les seves preguntes. De la mateixa manera que mereixem els regidors que no se'ns responen les preguntes que fem en el ple. Per tant, és una constant ja que ve durant molt de temps, és una constant que es repeteix i que realment doncs, esperem que aquesta actuació del síndic doncs, realment doncs, tingui efecte i que l'Ajuntament doncs respongui, que l'equip de govern doncs, comenci a treballar en benefici de la ciutadania.
1: Jordi Martínez, portaveu de Junts, recollim també totes aquestes valoracions i agraïm la trucada telefònica. Molt bon dia.
6: Gràcies a vosaltres i molt bon dia, Maria.
1: 4 minuts i seran 9:15. És el torn ara del Partit Socialista i el portaveu de la formació és Alejandro Pérez. Bon dia. Volem parlar amb el portaveu del Partit Socialista,
7: bon
1: Alejandro Pérez,
7: perdoneu.
1: Bon dia. Sí.
7: Bon dia.
1: Bé, primer de tot, ara preguntarem per les crítiques que han fet algunes de les formacions de l'oposició, però quina valoració se'n fa des de l'equip de govern de la memòria que va presentar ahir David Tejero com a síndic de la ciutadania?
7: Doncs, bueno, la valoració primer, agrair tota la feina feta, tota la feina que fa, tota la vocació, l'entrega que li posa en el seu dia a dia. La veritat és que és d'agrair i bueno, necessitem ciutadans com és en David Tejero i la veritat és que fa molt bé la seva tasca al costat sempre del ciutadà i bueno, és d'agrair. Pel que fa a la memòria del síndic, doncs ens ha de servir com un full de ruta per poder avançar, per poder millorar, per escoltar a la ciutadania i per bueno, posar hincapié doncs, en aquelles problemàtiques que la ciutadania destaca i que hi ha marge de millora i que l'administració doncs, ha d'estar a l'altura. No? Llavors, sabem que hi ha molta feina a fer. De fet, l'oposició està destacant l'estat dels carrers quan aquest any ha sigut l'any que més asfaltatge s'ha fet, no? Per exemple. Doncs això vol dir que hi havia molta feina a fer i nosaltres doncs, hem de seguir treballant, no perquè, com alguns diuen, perquè s'acostin les eleccions, sinó perquè és la nostra feina, perquè és la nostra obligació i perquè és el que es mereix a aquest municipi.
1: Una de les queixes que hi ha i que David Tejero va exposar ahir és doncs el silenci que hi ha per part de l'administració a l'hora de resoldre expedients, els retards i la sensació que ningú no està escoltant a l'altra banda en no rebre cap resposta. Què s'hi hauria de respondre, això?
7: Doncs, bueno, que hem de fer alguna cosa perquè això deixi de passar. Llavors, nosaltres feia temps que estàvem estudiant el circuit de les instàncies per veure on es podien perdre algunes d'elles, per posar doncs, mètodes de senyalització doncs, que t'avisin quan una instància no està contestada i que saltin alarmes, diguem, als regidors doncs, per intentar pair això, perquè tothom es mereix ser contestat. I, per tant, doncs, estem treballant conjuntament amb el Departament d'Informàtica, de dades i de més, doncs, per poder, d'alguna manera, fer això més automàtic i que bueno, com el que dic, que no es perdin aquestes instàncies i que arriben a bon port, que siguin contestades, que es pugui revisar que això sigui així i, per tant, doncs, que la ciutadania obtingui la resposta. I que a vegades no és la resposta que un vol, correcte, però s'ha de contestar. El silenci no és una resposta vàlida i, per tant, doncs, hem de treballar perquè la memòria de l'any que ve, doncs, digui una cosa diferent.
1: Comentaves que us heu trobat que hi havia molta feina a fer en manteniment. De fet, aquesta era una de les principals queixes, també, segons va exposar David Tejero, que les principals queixes que ha recollit són per inseguretat, falta de manteniment a la via pública, incivisme, contaminació acústica i lumínica. S'està treballant amb això?
7: Bueno, s'està fent inversions històriques en matèria de manteniment i hem de seguir amb aquesta via, però és veritat que el municipi és molt gran, és veritat que ha crescut molt en els últims anys i que, per tant, doncs, aquestes feines fan que moltes vegades doncs, una inversió d'asfaltatge d'un milió d'euros et dones compte que no es nota, no? Que no es nota perquè has de passar per aquell carrer i tres més doncs, per veure la feina que s'ha fet, no? Llavors, això és una feina que s'ha de fer de pico i pala i de d'alguna manera organitzar-se perquè aquesta deixadesa no torni a passar, no? Llavors, estigui quin estigui, no es pot deixar el municipi en l'estat que va quedar i, per tant, doncs, hem de ser molt curosos amb el manteniment i doncs, invertir tot el necessari acorde al municipi que tenim, com és Lloret de Mar, doncs un municipi que ha d'estar a l'altura de les seves necessitats.
1: Doncs recollim també aquestes respostes per part del Partit Socialista amb el portaveu Alejandro Pérez. Moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
7: Moltes gràcies, bon dia.
8: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
1: I seguim avançant, passa ja un minut de 9:15, és moment ara d'escoltar la previsió meteorològica de la mà d'en Xavi Segura. Què ens expliques, calor, no? Bon dia.
9: Bon dia. El temps continua marcat per aquesta calor intensa de ple estiu i, evidentment, avui no serà una excepció. Ens espera una nova jornada marcada per la calor intensa, ja ambient entre suau i càlid durant les nits, i al centre del dia avui esperem novament una màxima al voltant dels 30 graus o lleugerament superior, especialment cap a l'interior de la població, amb xafogor marcada, per tant, un dia més, toca suar i sense precipitacions. Sol al matí, calma, i a la tarda tornaran a créixer nuvolades al nord-est, en zones de muntanya, especialment al Pirineu i Prepirineu Oriental. Aquí sí que s'esperen alguns ruixats en aquestes àrees, però en principi no han d'arribar aquí a la zona de la selva marítima. I entre dimecres i dijous es reforça el vent del nord i sí que notarem un lleuger descens de la temperatura. Serà poc notòria a la costa en general, ho notaran més cap a l'interior i a la zona del Pirineu, es respirarà una mica millor, sense calor extrema. I aquí ja diem, calor xafogor que es mantindran amb vent del nord als extrems i a la nit sí que notarem que respira una mica més durant les nits, insistim, de dimecres, dijous i segurament la matinada de divendres. Però els mapes indiquen que de cara al cap de setmana els termòmetres tornen a remuntar, es reforça l'anticicló i també la massa d'aire càlida nord-africana i, per tant, tornarem a tenir un ambient molt càlid, canicular i, això sí, sense pluges a la vista, tret d'aquests ruixats de tarda en zones, sobretot, de muntanya.
1: Moltes gràcies, Xavi. Doncs seguirem amb aquesta calor. De moment, ja a aquesta hora del matí, la temperatura que registrem és de 26 graus, quan encara són 9:15, i la humitat se situa al 69%. Moment per l'actualitat general, fixant-nos primer de tot en la premsa escrita, Josep.
2: Per on vols que comenci, Maria?
1: Doncs per la de proximitat, la comarcal.
2: Vinga, va. Diari de Girona, no canviarem les coses. En primera plana, en grans titulars, reclamen fer arribar l'ample de via europeu fins a Portbou. També llegim que Girona recorre especialistes per treure pins i xiprers de la muralla. Portbou, el municipi més beneficiat per les inversions dels pressupostos. I hi ha un article sobre salut. Els CAP de la Costa Brava amplien horaris per l'augment de població. A peu de plana, l'anuari de l'educació confirma un rendiment general mediocre. El punt avui, el tema monogràfic és per la potència davant del mirall. Es fa ressò dels Estats Units, que arriben als 250 anys amb la seva hegemonia en disputa i afeblits per la polarització interna. Això pel que fa als de proximitat. I ara, abans de repassar els digitals, la premsa escrita de caire generalista. El País obre dient que Feijó estén sospita sobre el cens de les eleccions i que es busquen mestres espanyoles, 3.200 euros, casa i bons de benestar. Això és el que se'ls ofereix. A El Mundo, el Suprem es planteja parar la regularització per xocar amb la Unió Europea. Imatge per la guerra d'Ucraïna i el titular amb els caçadors de drons en el Donbass. I també hi llegim que la corrupció arrastra l'elit de les empreses de l'Estat. A La Vanguardia, Feijó acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei dels nets. Imatge per la forta rèplica de la Guajira mentre segueix la recerca a Venezuela. I el Tribunal Suprem d'Estats Units ratifica la condemna a Trump per abús sexual. A La Razón, el jutge constata la infiltració de la trama Leire a la CEPI. L'advocada de Coldo vol cridar un testimoni contra Carmen Pano i una potent rèplica sacseja a Venezuela sense causar més danys. A El Periódico de Catalunya, Tarragona busca atraure el turisme de creuers de Barcelona. Imatge pel grec que obre la festa del seu 50è aniversari i cau l'esperança de trobar supervivents a Venezuela després d'una forta rèplica sísmica. Finalment, a l'ABC, Bono controla 5 empreses a Dominicana per fer negocis. També llegim Gertrudis es nega a aclarir els dubtes sobre la seva feina amb Zapatero.
1: Això és el que llegim a la premsa. Més notícies que trobem ara en els portals digitals. Sempre repassem l'Agència Catalana de Notícies i el 3cat Info. En aquest últim, el principal és que avui acaba el procés de regularització de migrants amb més d'un milió de sol·licituds. Hi ha saturació a la Policia Nacional en el final de la regularització, que a Catalunya arribarà a 200.000 peticions. Més coses sobre el cas Andic. Comença el jutjat la declaració dels testimonis amb la família i la terapeuta i comença també el judici a Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Més coses sobre el terratrèmol a Veneçuela. S'eleva a 1.719 els morts pels terratrèmols i la busca de supervivents a contrarrellotge continua 5 dies després. En un altre ordre de qüestions, últimes hores per formalitzar i presentar les declaracions de renda i patrimoni del 2025, WhatsApp comença la reserva de noms d'usuari personalitzats per incrementar la privacitat i la llei del pèndol a les vinyes de falta de raïm a haver-ne de llançar perquè n'hi ha massa. També es fa ressò al 3cat Info que Jordi Forniés és el músic català que s'ha establert a Austràlia i que està triomfant a TikTok. En clau esportiva, més enllà dels titulars destacats del Mundial de Futbol, també llegim en bàsquet que Pedro Martínez està cada cop més a prop del Madrid. També en bàsquet, el Barça canvia Juan i Marcos per Ubal i continua la reconstrucció. I en futbol, un jugador de bàsquet històric, Pau Gasol, ha revolucionat la Lliga Femenina de Futbol, insistim, amb una injecció econòmica històrica. Pel que fa a l'Agència Catalana de Notícies, la principal és que les entitats socials reclamen més recursos a les administracions de cara a la regularització de migrants. També es fa ressò que Vergés i Argimon seran jutjats des d'avui pel retard en les vacunes de Covid a guàrdies civils i policies nacionals, que s'eleven a 18 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela i en plana cultural el 50è aniversari del grec dona el tret de sortida amb la versió de l'òpera de Tres Rals de Marta Pazos.

0: Estem escoltant a Lau Gibert. Així sona la seva nova cançó titulada Amulet, que parla de l'amistat i del poble que l'ha vist créixer a Lloret de Mar.
1: Hola, què tal? Soc la Lau Gibert i us presento la meva cançó Amulet, que parla de l'amistat, parla de l'estiu a Lloret de Mar, que és el meu poble. I res, espero que la disfruteu molt i si la voleu disfrutar en directe em podeu veure el 24 de juliol a Vidreres. Un petó!
2: La lloretenca, que va saltar la fama per la seva participació al concurs Eufòria de TV3, té previst actuar a Vidreres el dia 24 de juliol, tal com ha explicat ella mateixa. I amb 16 anys, el món... Sona molt bé.

0: per David Trueba, que fa un repàs dels primers anys de carrera del reconegut humorista Eugenio. Ampliem els detalls amb la regidora de Cultura i Festes, Pereda López. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Avui parlem de cinema a la fresca, una nova temporada. Per què s'aposta cada any per aquesta activitat en ple estiu?
1: Doncs mira, creiem que aquesta activitat és una activitat molt bonica, una activitat de poble, una activitat que connecta a tots els veïns i veïnes i, per tant, una activitat que ha de continuar i que hem de seguir apostant perquè, a més, també ens apropa a la cultura i, per tant, és l'excusa perfecta per fer una activitat de poble que ens uneixi, que ens uneixi la cultura. Per tant, l'activitat perfecta i no podem deixar-la de fer.
0: A més, es fa cada setmana, tenim entès, a un barri diferent.
1: Sí, exacte, és una activitat itinerant, diguéssim, que va per tot el poble amb la intenció doncs, d'apropar-nos a tots aquells veïns i veïnes que volen gaudir d'un cinema a la fresca, d'un cinema amb els seus companys, amb els seus coneguts, amb els seus familiars, i per tant, sí, és una activitat que anem doncs, des dels barris dels Pescadors, Jardins de la Pau, Les Alegries, el Lerol, a la Font de la Caicuta, Can Carbó, Fanals, el Molí, Sa Caleta, per tant, tothom que no tingui excusa, perquè tothom ens aproparem al seu barri per poder disfrutar d'aquest cinema a la fresca.
0: Doncs la primera projecció és Saben aquel.
1: Sí, jo crec que és una pel·lícula molt encertada, perquè a més creiem que és una pel·lícula doncs, que destaparà el personatge, que ens deixarà conèixer a la persona que hi ha darrere, no? I a més, doncs, és una pel·lícula que ens convida a reflexionar, per tant, evidentment que ens riurem, ens ho passarem molt bé, però també reflexionarem sobre el que hi ha darrere d'una persona que ens vol fer riure molt, però que potser doncs, hi ha algú molt vulnerable darrere, no? Per tant, serà un dia per riure, per passar-nos-ho bé i per sortir d'allà pensant i reflexionant, que a vegades doncs, també va bé.
0: També ens agradaria saber com s'escullen aquestes pel·lícules que es projectaran.
1: Doncs mira, per triar aquestes pel·lícules, la veritat és que tenim col·laboracions de persones que hi entenen, tenim la col·laboració de Cine Club Adler, que ens ajuden a triar pel·lícules de qualitat, que ells en saben molt i, per tant, rodejats d'experts. També, doncs, alguna gent del propi barri que ens diu el que volen veure, per tant, evidentment els escoltem i triem aquelles pel·lícules que ells volen, com per exemple Les Alegries o A Can Carbó, que La Tarda Jove ens ha ajudat a triar la pel·lícula. I també doncs, mirem de que siguin pel·lícules adaptades a l'espai, adaptades al barri, sempre complint també la normativa de drets, que a vegades doncs, volem projectar alguna pel·lícula que no podem, per tant, a vegades no és tan fàcil de triar-les, però sempre intentant això, adaptar-nos, escoltant a la ciutadania i que siguin diverses, variades, perquè tothom es pugui sentir doncs, apel·lat a anar a gaudir d'aquesta activitat.
0: I tant en català com en castellà?
1: Sí, hi haurà en català i en castellà, intentant doncs, això, que tothom pugui gaudir d'aquesta activitat. Són activitats de proximitat, per tant, volem que la gent d'aquí de Lloret o veïns de prop puguin venir a gaudir-ho, com deia al principi, no? Una miqueta doncs, per connectar els veïns i veïnes, que a vegades doncs, cada vegada estem més desconnectats i aquest tipus d'activitat fan que xerrem amb el veí del costat, que a vegades doncs, passa el dia i no ens saludem, i aquestes activitats doncs, faran que fem més poble, que al final és el que toca.
0: Doncs tot plegat a la fresca. Pereda López, gràcies per atendre la trucada de la ràdio. Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3: Seguim ara ja a 9:15 i encara en plana cultural, els pintors de Lloret que vulguin participar a l'exposició col·lectiva que s'organitza cada any poden portar els seus quadres avui a la Casa de la Cultura.
0: La presidenta de l'entitat, Estela González, apunta que es pot exposar una obra per persona i l'únic requisit és que es digui o es dugui amb dues bagues col·locades a 5 centímetres de la part superior del marc perquè tots els quadres doncs, quedin penjats de manera uniforme.
4: Portar el quadre amb el seu nom, el seu telèfon per la part de darrere i dues bagues, o com es diria també, càncamos, dues bagues per penjar-lo a 5 centímetres de la part superior cap a baix, 5 centímetres, perquè això ens dona molta feina. És igual la mida del quadre, però la posició de la vaga sí, han de ser tots a la mateixa posició.
3: La tradició de fer una exposició col·lectiva entre tots els artistes de Lloret, tant professionals com amateurs, va néixer fa molts anys i encara avui en dia és una cita esperada per molts.
4: És com ja una tradició, una petita tradició. Va ser una iniciativa que van començar fa molts anys. Jo m'assoliguer, Assumpció Comas i alguns companys que ja es va començar a fer els baixos de l'Ajuntament quan encara no estava l'hora.

0: llac, i es va anar fent cada any, va anar impulsant per ajudar i representar una mica la gent de lloguer que li agradava pintar i fer coses artístiques.
1: La mostra compta cada any amb unes 150 o 200 obres entre pintures i escultures.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
3: Per cert, que s'inaugurarà aquest divendres a les 8 del vespre i tothom hi és convidat i es podrà visitar al llarg de tot el mes de juliol. I encara una altra qüestió, obrim ara plana d'educació per remarcar que Marc Cid amb un 9,2 i Júlia Vilanó amb un 9, tots dos del Col·legi Immaculada Concepció, han aconseguit les millors notes de la selectivitat de tots els centres de Lloret. La tercera millor nota és la de Màlac Chaibi, de l'Institut Rocagrossa, que té un 8,9, i la segueix Milena Patniak, del Coll i Rodés, amb un 8,7. També cal ressaltar que la segona millor nota del Coll i Rodés és un 8,6, compartit per Sandra Lairon i Polina Liamina, mentre que el segon millor del Rocagrossa és en Javier Ortega, amb un 8,1. Tots ells ens han comentat com els va anar la selectivitat i quins plans de futur tenen.
4: Hola, jo sóc en Marcit Fernández, alumna de l'Escola Immaculada Concepció de Lloret de Mar, i a la selectivitat l'examen que em va semblar més complicat va ser el de matemàtiques del científic i també el de química. És cert que era massa teòric, potser, i després, en quant a les llengües, jo els vaig trobar bastant correctes, els exàmens, i l'any que ve m'agradaria estudiar Enginyeria Industrial a Girona.
5: Hola, em dic Júlia Vilanó Alú, tinc 18 anys i he estudiat el batxillerat de la modalitat científica al Col·legi Immaculada Concepció d'aquí de Lloret de Mar. Personalment, la CLE ha estat 3 dies molt durs i plens de nervis, però considero que l'esforç ha valgut la pena perquè he obtingut els resultats que necessitava per poder entrar a la meva primera opció, que és el grau en Enginyeria Biomèdica a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. I personalment estic molt contenta amb l'escola, ja que considero que m'han preparat molt bé, he tingut molt bons professors, tant que dos d'ells van endevinar que sortirien els exàmens, tant de Biologia com de Filosofia, així que moltes gràcies. I bueno, considero que l'examen de Matemàtiques va ser bastant més complicat i sobretot llarg del que hauria de ser, però bueno, al final amb la nota no estic tan descontenta com esperava. Els altres exàmens, per exemple física, també esperava que em sortís bastant pitjor, al final he tret molt bona nota, així que també molt contenta, i la resta molt bé, molt, molt assequibles tots. I res, ara esperar el setembre, començar aquesta nova etapa que tinc moltes ganes, a més ja tinc una amiga a la residència que m'està esperant. Així que em vaig encara amb més il·lusió. Moltes gràcies.
6: Em dic Màlac Chaibi i he fet el batxillerat a l'Institut Rocagrossa. He tret un 12,94 a la selectivitat i la veritat és que no podria estar més contenta, perquè sí que és veritat que en general em va anar molt bé, però sí que vaig tenir una mica més de dificultats amb l'examen de matemàtiques del científic, que va ser, en la meva opinió, massa llarg i massa complicat. Per fer-ho amb la pressió de la selectivitat. Jo tenia molt clar que volia estudiar física a l'Autònoma de Barcelona i em demanaven un 12, per tant està molt bé.
7: Soc la Milena Pazniak i he cursat el batxillerat humanístic a l'Institut Ramon Coll i Rodés. A la selectivitat he obtingut un 8,7. Estic realment orgullosa d'haver assolit aquesta nota, ja que darrere hi ha un gran sacrifici. Per mi, els dos anys de batxillerat i especialment les PAU han sigut un trajecte de gran exigència i sobretot d'inquietud per saber si entrava a la carrera o no. Però considero que tant l'esforç com la bona gestió dels nervis han estat factors clau que es veuen reflectits en el resultat. Des de sempre, la meva carrera de preferència ha sigut el dret. Per tant, estic molt contenta de poder-hi accedir i cursar-la, si tot va bé, a la Universitat Pompeu Fabra. Em sento motivada d'obrir aquesta nova etapa al curs vinent, estudiant el que més desitjo, i em disposo a especialitzar-me per ser advocada en el futur.
8: Hola, sóc la Sandra Lairon i estudio a l'Institut Ramon Coll i Rodés. He tret un 8,6 a la selectivitat de Catalunya d'aquest any. Aquesta nota ha estat fruit d'un esforç i dedicació constant durant el curs i a les proves. Els dies de selectivitat van ser estressants, però la bona nota que vaig obtenir al batxillerat em donava tranquil·litat, perquè la meva nota d'accés no depenia només dels exàmens de l'ESPAU. Fins i tot vaig gaudir fent alguns exàmens, com el de dibuix artístic. El curs vinent m'agradaria estudiar Belles Arts, ja que l'art sempre ha format una part important de la meva vida. Tinc un interès especial en la il·lustració, però també m'agrada la docència.
9: Hola, em dic Polina Liamina Koroleva i tinc 17 anys. Vaig estudiar el batxillerat científic a l'Institut Ramon Coll i Rodés. A l'ESPAU he tret un 13/24 i personalment estic molt orgullosa d'aquesta nota, ja que l'esforç que he fet durant aquesta etapa ha sigut molt gran i crec que ha donat els seus fruits. L'ESPAU em va anar força bé, és a dir, m'esperava el resultat. A part de l'examen de matemàtiques, que em va semblar massa llarg, la resta de proves no em van resultar especialment difícils. A partir d'aquí, el curs vinent m'agradaria estudiar el grau d'Enginyeria Biomèdica a la Universitat Politècnica de Catalunya. És un àmbit que m'interessa molt perquè combina la tecnologia i la salut i crec que és una carrera amb molt, molt bon futur.
10: Soc en Javier Ortega Ramos, tinc 18 anys i he cursat la modalitat científica del batxillerat aquí a Lloret de Mar, a l'Institut Rocagrossa. Els meus resultats a les proves de la selectivitat han sigut d'un 9 a llengua catalana, un 8 a llengua castellana, un 9 a història, un 9,5 a anglès i un 5 a matemàtiques 2, les del científic, donant com a resultat una mitjana aritmètica d'un 8,1. La veritat és que estic una mica decebut i se'm queda un gust bastant agradolç amb aquests resultats, degut que jo m'imaginava una mitjana bastant més alta de la que trec. Això és degut a l'examen de matemàtiques 2, que també he vist que a nivell nacional les notes mitjanes han sigut bastant baixes. Això és degut a que ens hem trobat amb un examen molt llarg i amb uns enunciats difícils d'entendre. Així tot, puc estar orgullós dels meus resultats, sobretot en la resta dels exàmens, i sobretot perquè ha sigut tot un repte jugar-s'ho tot en tan pocs exàmens i en un lloc on mai havíem estat, com és una facultat universitària. Per últim, jo vull estudiar medicina veterinària, és a dir, jo vull ser veterinari.
3: La nota de les proves d'accés a la universitat suposa el 40% de la nota final d'accés a la universitat. El 60% restant correspon a la mitjana de batxillerat.
2: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
3: I acabem amb una última qüestió, 7 minuts per arribar a les 9. Els treballadors de Correus a Catalunya estan convocats avui a una nova jornada de vaga després de la mobilització que van fer la setmana passada. Comissions Obreres i el CECIF denuncien el deteriorament de les condicions laborals, la manca de personal i l'augment de la càrrega de feina.
1: Escoltem Mario Castillo, president de la secció sindical de Correus de Comissions Obreres.
11: Los compañeros están hartos de y las compañeras de oficina, de las oficinas están hartos de la falta de respeto, hartos de la falta de contratación, hartos de asumir muchas más responsabilidades, mucho más servicios, vender más productos. La plantilla, sobre todo en poblaciones tan turísticas como Lloret, como Blanes, como, bueno, como en todas las poblaciones turísticas, no para de menguar, los productos y los servicios no paran de subir y además está el tema de gestionar trámites burocráticos como SIEC del Estado. Entonces, lo que la plantilla quiere son recursos. Lo que la plantilla quiere no son falta de respeto. Lo que la plantilla quiere es que si realmente el buque insignia de correo son las oficinas, pues que se les trate como merecen. A más servicio, más medios. Y eso no está ocurriendo ahora. Lleva mucho tiempo con esta falta de contratación, con esta falta de suplencia, con a la gente se va de vacaciones, no los cubren. Y cada vez exigen más, exigen mucho más, y la empresa aporta correos mucho menos para que ellos estén bien en su puesto de trabajo.
3: A més, denuncien també que des de Correus, en comptes de convocar el comitè de vaga, han posat en dubte la convocatòria i han difós missatges de por a la plantilla.
11: Sí, sí, eso fue un correo que mandó desde gerencia de la zona a los jefes de sector y a muchas oficinas diciendo que la huelga no se ajustaba a la legalidad y es totalmente mentira. Todavía sacamos un comunicado pocas horas después diciendo que la huelga está convocada en tiempo y en forma como todas las huelgas que convoca este sindicato Comisiones Obreras. No podía ser de otra forma. No es nuestra primera huelga y está muy, muy... muy rodado ya en ese tema de la huelga, por lo tanto totalmente incierto, totalmente falso la postura de la empresa para intentar boicotear, para intentar tirar por tierra una huelga que reclaman los propios trabajadores y trabajadoras. Insisto, la huelga en su base es legal y en su desarrollo también.
1: D'altra banda, els treballadors han creat una plataforma reivindicativa per recollir les preocupacions dels treballadors, una plataforma que s'ha creat en la zona de Barcelona i que ha estat formulada pel mateix personal per denunciar una problemàtica que fa temps que s'arrossega. Segons expliquen, l'empresa fa temps que no contracta més personal, en canvi les exigències no pararien de créixer. Tampoc es cobririen ni vacances ni baixes mèdiques i més del 57% de contractació hauria baixat aquest estiu en relació a l'any anterior.
3: Des de Correus esperen que la vaga de dijous passat, des dels sindicats de Correus esperen que la vaga de dijous passat i la d'avui dimarts serveixin perquè l'empresa convoqui el comitè de vaga.
1: Caldrà veure quin seguiment té la vaga convocada per avui i si finalment els sindicats i empresa arriben o no a un acord.

I arribem ara al final del Bon Dia, Bona Hora. 3 minuts i seran les 9 del matí. Hem acabat explicant que avui hi ha jornada de vaga convocada a Correus. Caldrà veure quin és el seguiment que se'n fa i com segueixen després les negociacions amb l'empresa. En tot cas, ho hem explicat aquí al Bon Dia, Bona Hora amb un portaveu representant de Comissions Obreres, però també hem explicat altres coses. Avui hem fet ronda de portaveus. Ahir hi va haver ple municipal i el que hem fet avui doncs, és saber com valoren els diferents partits la presentació de la memòria que va fer el síndic de la ciutadania, David Tejero, doncs exposant totes les queixes que ha rebut al llarg de l'últim any, que diu que el gruix principal està amb la relació directa entre l'administració i els veïns. Diu que moltes vegades el problema no és la resolució final de l'expedient, sinó el silenci de l'administració, els retards i la sensació que ningú està escoltant en no rebre cap resposta. Doncs, com diem, ho hem valorat amb els diferents portaveus municipals i també amb el portaveu del PSC, que és el principal partit de l'equip de govern. Més coses que hem explicat al Bon Dia, Bona Hora d'avui, doncs hem pogut escoltar la cançó de l'Augivert, l'última cançó que ha publicat, que es titula Amulet, que parla de l'amistat i dels estius a Lloret de Mar, al poble que l'ha vist créixer. Una cançó pensada per l'estiu, molt fresca i que podrà sonar a les ràdios al llarg dels propers mesos. També hem explicat que demà comença una nova temporada del cinema a la fresca, amb projeccions cada dimecres en un barri diferent. N'hem parlat amb la regidora de Cultura i Festes, Vereda López, que ens ha remarcat que demà la primera projecció és la de Sabent Aquell, dirigida per David Trueba, que fa un repàs dels primers anys de carrera del reconegut humorista. La convocatòria és a les 10 de la nit al barri dels Pescadors. I hem fet una crida als pintors de Lloret que vulguin participar a l'exposició col·lectiva que s'organitza cada any a la Casa de la Cultura. Avui és l'últim dia per portar els quadres. La presidenta de l'associació, Estela González, ha explicat que poden ser de qualsevol mida, és un quadre per persona, i el que sí que és un requisit és que duguin dues bagues col·locades a 5 centímetres de la part superior del marc perquè tots quedin penjats d'una manera uniforme. L'exposició, que fa molts anys que es du a terme aquí a la vila i que hi ha moltes persones que encara l'esperen i participen tant professionals com amateurs, sol comptar amb unes 150 o 200 obres entre pintures i escultures. La inauguració, com diem, serà aquest divendres a les 8 del vespre i és oberta a tothom. I ara sí, posem punt final al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimarts 30 de juny, l'últim d'aquest mes. Demà començarem el mes de juliol. Moltíssimes gràcies per la vostra confiança i que vagi molt bé.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Visites guiades a la Ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Ritme a l'estiu.

0: les 12 del matí.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. La lloretenca Lau Gibert ha tret una nova cançó titulada Amulet, que parla de l'amistat i del poble que l'ha vist créixer, Lloret de Mar.
4: Hola, què tal? Soc la Lau Gibert i us presento la meva cançó Amulet, que parla de l'amistat, parla de l'estiu a Lloret de Mar, que és el meu poble. I res, espero que la disfruteu molt i si la voleu disfrutar en directe em podeu veure el 24 de juliol a Vidreres. Un petó!
3: La lloretenca, que va saltar la fama per la seva participació al concurs Eufòria de TV3, té previst actuar a Vidreres el 24 de juliol, tal com ha explicat ella mateixa.
2: La previsió meteorològica.
3: Nova jornada càlida, la d'aquest dimarts, ens ho explica la seva crònica en Xavi Segura. Bon dia, Xavi.
5: Bon dia. El temps continua marcat per aquesta calor intensa de ple estiu i, evidentment, avui no serà una excepció. Ens espera una nova jornada marcada per la calor intensa, ja ambient entre suau i càlid durant les nits, i al centre del dia avui esperem novament una màxima al voltant dels 30 graus o lleugerament superior, especialment cap a l'interior de la població, amb xafogor marcada. Per tant, un dia més, toca suar i sense precipitacions. Sol al matí, calma, i a la tarda tornaran a créixer nuvolades al nord-est, en zones de muntanya, especialment al Pirineu i Prepirineu Oriental. Aquí sí que s'esperen alguns ruixats en aquestes àrees, però en principi no han d'arribar aquí a la zona de la selva marítima. I entre dimecres i dijous es reforça el vent del nord i sí que notarem un lleuger descens de la temperatura. Serà poc notòria a la costa en general, ho notaran més cap a l'interior i a la zona del Pirineu, respirarà una mica millor, sense calor extrema. I aquí, ja diem, calor xafogor que es mantindran amb vent del nord als extrems i a la nit sí que notarem que respira una mica més durant les nits, insistim, de dimecres, dijous i segurament la matinada de divendres. Però els mapes indiquen que de cara al cap de setmana els termòmetres tornen a remuntar, es reforça l'anticicló i també la massa d'aire càlida nord-africana i, per tant, tornarem a tenir un ambient molt càlid, canicular i, això sí, sense pluges a la vista, tret d'aquests ruixats de tarda en zones, sobretot, de muntanya.
3: Moltes gràcies, Xavi. La temperatura ara mateix que tenim a Lloret de Mar és de 31 graus.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: conmigo.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Demà a la nit comença una nova temporada de Cinema a la Fresca, unes projeccions que són gratuïtes i que cada setmana es fan en un barri diferent. La inauguració de la temporada serà, com diem, demà al barri dels Pescadors, amb el film Saben Aquel, dirigit per David Trueba, que fa un repàs dels primers anys de carrera del reconegut humorista Eugenio. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, remarca que serà un film que farà riure, però també obre portes a la reflexió.
4: Crec que és una pel·lícula molt encertada, perquè a més creiem que és una pel·lícula doncs, que destaparà el personatge, que ens deixarà conèixer a la persona que hi ha darrere, no? I a més, doncs, és una pel·lícula que ens convida a reflexionar, per tant, evidentment que ens riurem, ens ho passarem molt bé, però també reflexionarem sobre el que hi ha darrere d'una persona que ens vol fer riure molt, però que potser doncs, hi ha algú molt vulnerable darrere, no? Per tant, serà un dia per riure, per passar-nos-ho bé i per sortir d'allà pensant i reflexionant, que a vegades doncs, també va bé.
3: Ja fa uns anys que es va impulsar el Cinema a la Fresca a Lloret de Mar i la cita es repeteix cada estiu.
4: Creiem que aquesta activitat és una activitat molt bonica, una activitat de poble, una activitat que connecta a tots els veïns i veïnes i, per tant, una activitat que ha de continuar i que hem de seguir apostant perquè, a més, també ens apropa a la cultura i, per tant, és l'excusa perfecta per fer una activitat de poble que ens uneixi, que ens uneixi la cultura. Per tant, l'activitat perfecta i no podem deixar-la de fer.
3: Les projeccions són el dimecres a les 10 de la nit, com diem, cada setmana en un barri diferent. La primera pel·lícula és Saben Aquel i es podrà veure demà a les 10 de la nit al barri dels Pescadors.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora-educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: nova Ràdio Lloret.
1: 90.2 FM.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Els pintors de Lloret que vulguin participar a l'exposició col·lectiva que s'organitza cada any poden portar els seus quadres avui a la Casa de la Cultura. La presidenta de l'entitat, Estela González, apunta que es pot exposar una obra per persona i l'únic requisit és que es dugui amb dues vagues col·locades a 5 centímetres de la part superior del marc perquè tots els quadres quedin penjats de manera uniforme.
3: Portar el quadre amb el seu nom, el seu telèfon per la part darrere i dues vagues, o com es diria també càncamos, dues vagues per penjar-ho a 5 centímetres de la part superior cap a baix, 5 centímetres. Perquè això ens dona molta feina. És igual la mida del quadre. Però la posició de la vaga, sí, han de ser tots a la mateixa posició.
2: La tradició de fer una exposició col·lectiva entre tots els artistes de Lloret, tant professionals com amateurs, va néixer fa molts anys i encara avui en dia és una cita esperada per molts.
3: És com ja una tradició, una petita tradició. Va ser una iniciativa que van començar fa molts anys. Jaume Soliguer, Assumpció Coma i alguns companys que ja es va començar a fer els baixos de l'Ajuntament quan encara no estava l'OIAC i es va anar fent cada any, es va anar impulsant per ajudar i representar una mica la gent de Lloret que li agradava pintar i fer coses artístiques.
2: La mostra que s'inaugura aquest divendres al vespre compta cada any amb unes 150 o 200 obres entre pintures i escultures.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Escoltes la fórmula musical.

0: más de un año y es la última vez que te escribo. Te ves tan feliz con él, me alegra. Con esto me despido. Si pudiera devolver el tiempo, yo nunca te habría pedido un tiempo. Porque sí que te extraño, porque sí que lo siento.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Marc Cid, amb un 9,2, i Júlia Vilanó, amb un 9, tots dos del Col·legi Immaculada Concepció, han aconseguit les millors notes de la selectivitat de tots els centres de Lloret. La tercera millor nota és la de Malak Chaibi, de l'Institut Rocagrossa, que té un 8,9, i la segueix Milena Patniak, del Coll i Rodés, amb un 8,7. També cal ressaltar que la segona millor nota de l'Institut Coll i Rodés és un 8,6, compartit per Sandra Lairon i Polina Liamina, mentre que el segon millor del Rocagrossa és en Javier Ortega amb un 8,1. Tots ells ens han comentat com els va anar la selectivitat i quins plans de futur tenen.
4: Hola, jo sóc en Marcit Fernández, alumna de l'Escola Immaculada Concepció de Lloret de Mar, i a la selectivitat l'examen que em va semblar més complicat va ser el de matemàtiques del científic, i també el de química. És cert que era massa teòric, potser, i després, en quant a les llengües, jo els vaig trobar bastant correctes, els exàmens, i l'any que ve m'agradaria estudiar enginyeria industrial a Girona.
5: Hola, em dic Júlia Vilanó Alú, tinc 18 anys i he estudiat el batxillerat de la modalitat científica al Col·legi Immaculada Concepció d'aquí de Lloret de Mar. Personalment, la CLE ha estat 3 dies molt durs i plens de nervis, però considero que l'esforç ha valgut la pena perquè he obtingut els resultats que necessitava per poder entrar a la meva primera opció, que és el grau en Enginyeria Biomèdica a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. I personalment estic molt contenta amb l'escola, ja que considero que m'han preparat molt bé, he tingut molt bons professors, tant que dos d'ells van endevinar que sortirien els exàmens, tant de Biologia com de Filosofia, així que moltes gràcies. I bueno, considero que l'examen de Matemàtiques va ser bastant més complicat i sobretot llarg del que hauria de ser, però bueno, al final amb la nota no estic tan descontenta com esperava. Els altres exàmens, per exemple física, també esperava que em sortís bastant pitjor, al final he tret molt bona nota, així que també molt contenta, i la resta molt bé, molt assequibles tots. I res, ara esperar el setembre, començar aquesta nova etapa que tinc moltes ganes, a més ja tinc una amiga a la residència que m'està esperant, així que em vaig encara amb més il·lusió. Moltes gràcies.
6: Em dic Malak Chaibi i he fet el batxillerat a l'Institut Rocagrossa. He tret un 12,94 a la selectivitat i la veritat és que no podria estar més contenta, perquè sí que és veritat que en general em va anar molt bé, però sí que vaig tenir una mica més de dificultats amb l'examen de matemàtiques del científic, que va ser, en la meva opinió, massa llarg i massa complicat per fer-ho amb la pressió de la selectivitat. Jo tenia molt clar que volia estudiar física a l'Autònoma de Barcelona i em demanaven un 12, per tant està molt bé.
7: Soc la Milena Pazniak i he cursat el batxillerat humanístic a l'Institut Ramon Coi Rodés. A la selectivitat he obtingut un 8,7. Estic realment orgullosa d'haver assolit aquesta nota, ja que darrere hi ha un gran sacrifici. Per mi, els dos anys de batxillerat i especialment les PAU han sigut un trajecte de gran exigència i sobretot d'inquietud per saber si entrava a la carrera o no. Però considero que tant l'esforç com la bona gestió dels nervis han estat factors clau que es veuen reflectits en el resultat. Des de sempre, la meva carrera de preferència ha sigut el dret. Per tant, estic molt contenta de poder-hi accedir i cursar-la, si tot va bé, a la Universitat Pompeu Fabra. Em sento motivada d'obrir aquesta nova etapa al curs vinent, estudiant el que més desitjo, i em disposo a especialitzar-me per ser advocada en el futur.
8: Hola, sóc la Sandra Lairon i estudio a l'Institut Ramon Coll i Rodés. He tret un 8,6 a la selectivitat de Catalunya d'aquest any. Aquesta nota ha estat fruit d'un esforç i dedicació constant durant el curs i a les proves. Els dies de selectivitat van ser estressants, però la bona nota que vaig obtenir al batxillerat em donava tranquil·litat, perquè la meva nota d'accés no depenia només dels exàmens de l'ESPAU. Fins i tot vaig gaudir fent alguns exàmens, com el de dibuix artístic. Al curs vinent m'agradaria estudiar Belles Arts, ja que l'art sempre ha format una part important de la meva vida. Tinc un interès especial en la il·lustració, però també m'agrada la docència.
9: Hola, em dic Polina Liamina Koroleva i tinc 17 anys. Vaig estudiar el batxillerat científic a l'Institut Ramon Coll i Rodés. A l'ESPAU he tret un 13/24 i personalment estic molt orgullosa d'aquesta nota, ja que l'esforç que he fet durant aquesta etapa ha sigut molt gran i crec que ha donat els seus fruits. L'ESPAU em va anar força bé, és a dir, m'esperava el resultat. A part de l'examen de matemàtiques, que em va semblar massa llarg, la resta de proves no em van resultar especialment difícils. A partir d'aquí, el curs vinent m'agradaria estudiar el grau d'enginyeria biomèdica a la Universitat Politècnica de Catalunya. És un àmbit que m'interessa molt perquè combina la tecnologia i la salut i crec que és una carrera amb molt... molt bon futur.
10: Soc en Javier Ortega Ramos, tinc 18 anys i he cursat la modalitat científica del batxillerat aquí a Lloret de Mar, a l'Institut Rocagrossa. Els meus resultats a les proves de la selectivitat han sigut d'un 9 a llengua catalana, un 8 a llengua castellana, un 9 a història, un 9,5 a anglès i un 5 a matemàtiques 2, les del científic, donant com a resultat una mitjana aritmètica d'un 8,1. La veritat és que estic una mica decebut i se'm queda un gust bastant agradolç amb aquests resultats, degut que jo m'imaginava una mitjana bastant més alta de la que he tret. Això és degut a l'examen de Matemàtiques 2, que també he vist que a nivell nacional les notes mitjanes han sigut bastant baixes. Això és degut a que ens hem trobat amb un examen molt llarg i amb uns enunciats difícils d'entendre. Així i tot, puc estar orgullós dels meus resultats, sobretot en la resta dels exàmens, i sobretot perquè ha sigut tot un repte jugar-s'ho tot en tan pocs exàmens i en un lloc on mai havíem estat, com és una facultat universitària. Per últim, jo vull estudiar medicina veterinària, és a dir, jo vull ser veterinari.
3: Recordem que la nota de les proves d'accés a la universitat suposen el 40% de la nota final d'accés a la universitat. El 60% restant correspon a la mitjana de batxillerat.
0: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Demà dimecres comencen els casals municipals d'estiu de Lloret de Mar, que aquest any reuniran 526 infants entre les escoles Àngels Alemany i Pompeu Fabra. L'organització assegura que fa mesos que prepara aquesta edició juntament amb l'empresa Pamipipa i que ja ho tenen tot a punt per donar el tret de sortida. Les places estan completament plenes. Escoltem a Cristóbal Marchant, responsable dels casals municipals.
4: Doncs mira, tenim 278 a l'escola Àngels Alemany i 248 a l'escola Pompeu Fabra. Sí, hi ha un munt, però tenim molts monitors preparats, que tenen molta experiència, moltes ganes també. Llavors, és que ja et dic, amb moltes ganes de començar perquè tenim tot ja preparadíssim.
3: Les activitats tornaran a girar al voltant del coneixement de Lloret amb excursions, jocs i propostes. Escoltem a Clàudia Ferrandez, coordinadora.
5: Bé, tot just ara les estàvem acabant de preparar i la nostra intenció al final sempre és una mica estar bastant arrelats a Lloret, ja que estem aquí a la vila. Llavors sempre ens intentem enfocar una mica en això, en el nostre poble, les nostres tradicions, en la nostra cultura. Llavors una mica les activitats totes giren entorn al poble. Sí que és veritat que intentem fer moltes excursions, moltes sortides de descoberta a l'entorn per aquí pel poble, també molts jocs que siguin de reptes, de cohesió d'equip. Al final es troben infants de moltes escoles i el que volem és que quan acabi l'estiu intentin entre tots doncs haver fet un vincle i haver fet un grup, però sobretot això, que coneguin Lloret i que tinguin l'oportunitat de poder recórrer tots els barris i de recórrer totes les places i els parcs, que en tenim molts, i l'entorn natural, que al final és un lloc molt, molt privilegiat.
3: Els responsables també expliquen que adaptaran la programació si hi ha episodis de calor intensa, prioritzant els jocs d'aigua, les activitats a l'ombra o les sorties de la platja, sempre seguint les indicacions de la Generalitat. Les reunions informatives amb les famílies continuen avui i demà abans de l'inici dels casals.
2: Més info a novaradiolloret.cat. L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Nova.
2: Ei, hola.
3: Hola. Res. Només volia dir-te que tinc moltes ganes de veure't.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El síndic del Ciutadà de Lloret ha registrat 520 consultes i 123 queixes, ho explicava ahir David Tejero al ple. Denuncia retards, silenci administratiu i problemes com la inseguretat, l'incivisme i les dificultats socials. Demana més recursos i una administració més propera. Els grups municipals coincideixen que cal millorar la situació, però discrepen en el diagnòstic. Des del govern, el PSC admet que hi ha marge de millora i assegura que ja treballa perquè totes les instàncies rebin resposta.
4: Estem treballant conjuntament amb el Departament d'Informàtica, de dades i de més, doncs, per poder, d'alguna manera, a fer això més automàtic i que bueno, com el que dic, que no es perdin aquestes instàncies i que arriben a bon port, que siguin contestades, que es pugui revisar que això sigui així i, per tant, doncs, que la ciutadania obtingui la resposta. I que a vegades no és la resposta que un vol, correcte, però s'ha de contestar. El silenci no és una resposta vàlida. I per tant, doncs, hem de treballar perquè la memòria de l'any que ve, doncs, digui una cosa diferent.
3: Per la seva banda, Junts considera que l'informe evidencia les mancances del govern, especialment en neteja, manteniment i seguretat.
5: Que el govern suspèn en molts actes, però sobretot en els principals, doncs, de neteja, manteniment i seguretat. Ho veiem diàriament. El poble està brut, fa pudor pixum, els carrers estan trencats, no reposen els paviments. Quant a seguretat, em sembla que no cal que m'extingui gaire perquè hi ha un problema de seguretat evident amb la policia local de Lloret de Mar amb el tema del conveni col·lectiu. El govern no se n'en surt, i no només és això, sinó que la gent es queixa d'aquest tema i l'Ajuntament no contesta, i no hi ha cosa més odiosa que tu facis una instància i preguntis unes coses que realment no se't contesti, no se't donin resposta.
3: Tots per Lloret recorda el govern que les queixes repetitives es tradueixen en un problema estructural de l'administració i els demana que aprofitin la situació.
6: Vam aprofitar, doncs, també per recordar al govern de Lloret de que aquestes feines o queixes que ens presenta el síndic no quedin en un calaix, sinó que es mirin quan són repetitives, perquè al final es tradueix en un problema estructural de l'administració, que ho aprofitin i que canviïn, doncs, aquells aspectes en els quals els lloretencs demanen a través del síndic, sobretot sentir-se escoltats. El síndic ahir ho manifestava, moltes instàncies sense respondre, permisos sense respondre i sol·licituds sense respondre.
3: En la mateixa línia, Esquerra creu que les principals preocupacions dels veïns coincideixen amb els grans compromisos que el govern encara no ha complert.
7: És que precisament el que els lloretencs i les lloretenques creuen que va millorar Lloret i molt, i que per tant aquest govern i aquesta administració suspèn, doncs és neteja, seguretat i manteniment. I casualment són les tres màximes amb les que el govern del PSC va fer campanya i va dir que ells eren els únics que tenien capacitat de transformar aquest poble. Jo crec que això els ha de fer pensar-s'ho i molt, perquè si els tres grans objectius que ells s'havien marcat de la legislatura, doncs, no n'han assolit cap, i a més és allà on els lloretencs i les lloretenques veuen que hi ha més necessitat de millora, doncs algú s'ho ha de plantejar.
3: Des de Sumem Lloret han volgut anar al que per ells és el fons de la qüestió, el silenci.
8: Quan realment un ciutadà o ciutadana arriba al síndic, és amb motiu de desesperació que l'administració ja no ha contestat, no? I el que a la memòria del síndic es desprèn és que molt sovint l'administració no contesta, no? Creiem que és la falta de respecte més gran que es pot exercir cap als ciutadans i ciutadanes, no? A més, quan un ciutadà o una ciutadana no compleix, això té unes conseqüències directes i gairebé immediates, que no te les pot saltar. En canvi, què passa quan l'administració no contesta?
3: Lloret en Comú, en canvi, remarca que sobretot el que li manca aquest govern és proximitat i contacte amb ciutadans.
9: Sobretot el que manca és proximitat, és contacte amb les persones, resposta a les persones, resposta als ciutadans, que és el que més reclamen. Sembla que és quelcom que s'ha de ser molt més curós, perquè és la principal queixa, més enllà de que les queixes siguin en habitatge, en serveis socials, en inseguretat, en contaminació diversa, ja siguin acústica o lumínica, però sobretot el que demana la gent és que se'ls respongui en temps i en forma.
3: I des de Vox també posen el focus en el sentiment d'abandonament de la ciutadania i reclamen que l'administració estigui al servei dels veïns.
10: Me ha parecido mal y me ha llamado la atención es que los que suelen salir a preguntar se quejan de que la administración y los políticos no les contestan. O sea, no contestan sus instancias, sus escritos, sus emails, y se sienten abandonados. Y eso no es bueno, porque los políticos, al igual que los servidores públicos, tienen que asumir que están allí para servir al ciudadano. I al ciudadano hay que darle respuestas.
3: Un informe que posa sobre la taula les principals preocupacions dels lloretencs i que, segons el síndic, ha de servir perquè l'administració pública sigui més propera, eficient i humana.
11: Més info a novaradiolloret.cat.
12: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
13: Girl, I'm about to have a pill.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: setembre, vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. La lloretenca Lau Gibert ha tret una nova cançó titulada Amulet, que parla de l'amistat i del poble que l'ha vist créixer a Lloret de Mar.
3: Hola, què tal? Soc la Lau Gibert i us presento la meva cançó Amulet, que parla de l'amistat, parla de l'estiu a Lloret de Mar, que és el meu poble. I res, espero que la disfruteu molt i si la voleu disfrutar en directe em podeu veure el 24 de juliol a Vidreres. Un petó!
2: La lloretenca, que va saltar la fama per la seva participació al concurs Eufòria de TV3, té previst actuar a Vidreres el 24 de juliol, tal com ha explicat ella mateixa.
1: La previsió meteorològica.
2: Com cada dia a aquesta hora, escoltem amb atenció la crònica d'en Xavi Segura. Bona tarda.
4: Bona tarda. El temps continua marcat per aquesta calor intensa de ple estiu i, evidentment, avui no serà una excepció. Ens espera una nova jornada marcada per la calor intensa, ja ambient entre suau i càlid durant les nits, i al centre del dia avui esperem novament una màxima al voltant dels 30 graus o lleugerament superior, especialment cap a l'interior de la població, amb xafogor marcada. Per tant, un dia més, toca suar i sense precipitacions. Sol al matí, calma, i a la tarda tornaran a créixer nuvolades al nord-est, en zones de muntanya, especialment al Pirineu i Prepirineu Oriental. Aquí sí que s'esperen alguns ruixats en aquestes àrees, però en principi no han d'arribar aquí a la zona de la selva marítima. I entre dimecres i dijous es reforça el vent del nord i sí que notarem un lleuger descens de la temperatura. Serà poc notòria a la costa en general, ho notaran més cap a l'interior i a la zona del Pirineu, respirarà una mica millor, sense calor extrema. I aquí ja diem, calor xafogor que es mantindran amb vent del nord als extrems, i a la nit sí que notarem que respira una mica més durant les nits, insistim, de dimecres, dijous i segurament la matinada de divendres. Però els mapes indiquen que de cara al cap de setmana els termòmetres tornen a remuntar, es reforça l'anticicló i també la massa d'aire càlida nord-africana, i per tant tornarem a tenir un ambient molt càlid, canicular, i això sí, sense pluges a la vista, tret d'aquests ruixats de tarda en zones sobretot de muntanya.
2: Moltes gràcies, Xavi. Ara mateix 30 graus ens marca el termòmetre.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Els pintors de Lloret que vulguin participar a l'exposició col·lectiva que s'organitza cada any poden portar els seus quadres avui a la Casa de la Cultura. La presidenta de l'entitat, Estela González, apunta que es pot exposar una obra per persona i l'únic requisit és que es dugui amb dues vagues col·locades a 5 centímetres de la part superior del marc perquè tots els quadres quedin penjats de manera uniforme.
4: Portar el quadre amb el seu nom, el seu telèfon per la part darrere i dues vagues, o com es diria també càncamos, dues vagues per penjar-ho a 5 centímetres de la part superior cap a baix, 5 centímetres, perquè això ens dona molta feina. És igual la mida del quadre, però la posició de la vaga sí, han de ser tots a la mateixa posició.
3: La tradició de fer una exposició col·lectiva entre tots els artistes de Lloret, tant professionals com amateurs, va néixer fa molts anys i encara avui en dia és una cita esperada per molts.
4: És com ja una tradició, una petita tradició. Va ser una iniciativa que van començar fa molts anys. Jo me solligué, Assumpció Coma i alguns companys que ja es va començar a fer als baixos de l'Ajuntament quan encara no estava l'OIAC. I es va anar fent cada any, va anar impulsant per ajudar i representar una mica la gent de Lloret que li agradava pintar i fer coses artístiques.
3: La mostra, que s'inaugura aquest divendres al vespre, compta cada any amb unes 150 o 200 obres entre pintures i escultures.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical a la ràdio de Lloret de Mar.
9: It has me thinking. You have to outgrow your past to fit into your future.

0: Compreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ritme, ritme, la teu. Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Demà a la nit comença una nova temporada de Cinema a la Fresca, unes projeccions que són gratuïtes i que cada setmana es fan en un barri diferent. La inauguració de la temporada serà, com diem, demà al barri dels Pescadors, amb el film Saben Aquel, dirigit per David Trueba, que fa un repàs dels primers anys de carrera del reconegut humorista Eugenio. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, remarca que serà un film que farà riure, però també obre portes a la reflexió.
4: Crec que és una pel·lícula molt encertada, perquè a més creiem que és una pel·lícula doncs, que destaparà el personatge, que ens deixarà conèixer a la persona que hi ha darrere, no? I a més, doncs, és una pel·lícula que ens convida a reflexionar, per tant, evidentment que ens riurem, ens ho passarem molt bé, però també reflexionarem sobre el que hi ha darrere d'una persona que ens vol fer riure molt, però que potser doncs, hi ha algú molt vulnerable darrere, no? Per tant, serà un dia per riure, per passar-nos-ho bé i per sortir d'allà pensant i reflexionant, que a vegades doncs, també va bé.
3: Ja fa uns anys que es va impulsar el Cinema a la Fresca a Lloret de Mar i la cita es repeteix cada estiu.
4: Creiem que aquesta activitat és una activitat molt bonica, una activitat de poble, una activitat que connecta a tots els veïns i veïnes i, per tant, una activitat que ha de continuar i que hem de seguir apostant perquè, a més, també ens apropa la cultura i, per tant, és l'excusa perfecta per fer una activitat de poble que ens uneixi, que ens uneixi la cultura. Per tant, l'activitat perfecta i no podem deixar-la de fer.
3: Les projeccions són el dimecres a les 10 de la nit, com diem, cada setmana en un barri diferent. La primera pel·lícula és Saben Aquel i es podrà veure demà a les 10 de la nit al barri dels Pescadors.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
3: 90.2 FM.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Marc Cid, amb un 9,2, i Júlia Vilanó, amb un 9, tots dos del Col·legi Immaculada Concepció, han aconseguit les millors notes de la selectivitat de tots els centres de Lloret. La tercera millor nota és la de Malak Chaibi, de l'Institut Rocagrossa, que té un 8,9, i la segueix Milena Patniak, del Coll i Rodés, amb un 8,7. També cal ressaltar que la segona millor nota de l'Institut Coll i Rodés és un 8,6, compartit per Sandra Lairon i Polina Liamina, mentre que el segon millor del Rocagrossa és en Javier Ortega amb un 8,1. Tots ells ens han comentat com els va anar la selectivitat i quins plans de futur tenen.
4: Hola, jo sóc en Marc Cid Fernández, alumne de l'Escola Immaculada Concepció de Lloret de Mar, i a la selectivitat l'examen que em va semblar més complicat va ser el de matemàtiques del científic, i també el de química. És cert que era massa teòric, potser, i després, en quant a les llengües, jo els vaig trobar bastant correctes als exàmens, i l'any que ve m'agradaria estudiar enginyeria industrial a Girona.
5: Hola, em dic Júlia Vilanó Alú, tinc 18 anys i he estudiat el batxillerat de la modalitat científica al Col·legi Immaculada Concepció d'aquí de Lloret de Mar. Personalment, la CLE ha estat 3 dies molt durs i plens de nervis, però considero que l'esforç ha valgut la pena perquè he obtingut els resultats que necessitava per poder entrar a la meva primera opció, que és el grau en Enginyeria Biomèdica a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. I personalment estic molt contenta amb l'escola, ja que considero que m'han preparat molt bé, he tingut molt bons professors, tant que dos d'ells van endevinar que sortirien els exàmens, tant de Biologia com de Filosofia, així que moltes gràcies. I bueno, considero que l'examen de Matemàtiques va ser bastant més complicat i sobretot llarg del que hauria de ser, però bueno, al final amb la nota no estic tan descontenta com esperava. Els altres exàmens, per exemple física, també esperava que em sortís bastant pitjor, al final he tret molt bona nota, així que també molt contenta, i la resta molt bé, molt, molt assequibles tots. I res, ara esperar el setembre, començar aquesta nova etapa que tinc moltes ganes. A més ja tinc una amiga a la residència que m'està esperant, així que em vaig encara amb més il·lusió. Moltes gràcies.
6: Em dic Malak Chaibi i he fet el batxillerat a l'Institut Rocagrossa. He tret un 12,94 a la selectivitat i la veritat és que no podria estar més contenta, perquè sí que és veritat que en general em va anar molt bé, però sí que vaig tenir una mica més de dificultats amb l'examen de matemàtiques del científic, que va ser, en la meva opinió, massa llarg i massa complicat per fer-ho amb la pressió de la selectivitat. Jo tenia molt clar que volia estudiar física a l'Autònoma de Barcelona i em demanaven un 12, per tant, està molt bé.
7: Soc la Milena Pazniak i he cursat el batxillerat humanístic a l'Institut Ramon Coi Rodés. A la selectivitat he obtingut un 8,7. Estic realment orgullosa d'haver assolit aquesta nota, ja que darrere hi ha un gran sacrifici. Per mi, els dos anys de batxillerat i especialment les PAU han sigut un trajecte de gran exigència i sobretot d'inquietud per saber si entrava a la carrera o no. Però considero que tant l'esforç com la bona gestió dels nervis han estat factors clau que es veuen reflectits en el resultat. Des de sempre, la meva carrera de preferència ha sigut el dret. Per tant, estic molt contenta de poder-hi accedir i cursar-la, si tot va bé, a la Universitat Pompeu Fabra. Em sento motivada d'obrir aquesta nova etapa al curs vinent, estudiant el que més desitjo, i em disposo a especialitzar-me per ser advocada en el futur.
8: Hola, sóc la Sandra Lairon i estudio a l'Institut Ramon Coll i Rodés. He tret un 8,6 a la selectivitat de Catalunya d'aquest any. Aquesta nota ha estat fruit d'un esforç i dedicació constant durant el curs i a les proves. Els dies de selectivitat van ser estressants, però la bona nota que vaig obtenir al batxillerat em donava tranquil·litat, perquè la meva nota d'accés no depenia només dels exàmens de l'ESPAU. Fins i tot vaig gaudir fent alguns exàmens, com el de dibuix artístic. Al curs vinent m'agradaria estudiar Belles Arts, ja que l'art sempre ha format una part important de la meva vida. Tinc un interès especial en la il·lustració, però també m'agrada la docència.
9: Hola, em dic Polina Liamina Koroleva i tinc 17 anys. Vaig estudiar el batxillerat científic a l'Institut Ramon Coll i Rodés. A l'ESPAU he tret un 13/24 i personalment estic molt orgullosa d'aquesta nota, ja que l'esforç que he fet durant aquesta etapa ha sigut molt gran i crec que ha donat els seus fruits. L'ESPAU em va anar força bé, és a dir, m'esperava el resultat. A part de l'examen de matemàtiques, que em va semblar massa llarg, la resta de proves no em van resultar especialment difícils. A partir d'aquí, el curs vinent m'agradaria estudiar el grau d'enginyeria biomèdica a la Universitat Politècnica de Catalunya. És un àmbit que m'interessa molt perquè combina la tecnologia i la salut i crec que és una carrera amb molt bon futur.
10: Soc en Javier Ortega Ramos, tinc 18 anys i he cursat la modalitat científica del batxillerat aquí a Lloret de Mar, a l'Institut Rocagrossa. Els meus resultats a les proves de la selectivitat han sigut d'un 9 a llengua catalana, un 8 a llengua castellana, un 9 a història, un 9,5 a anglès i un 5 a matemàtiques 2, les del científic, donant com a resultat una mitjana aritmètica d'un 8,1. La veritat és que estic una mica decebut i se'm queda un gust bastant agradolç amb aquests resultats, degut que jo m'imaginava una mitjana bastant més alta de la que he tret. Això és degut a l'examen de matemàtiques 2, que també he vist que a nivell nacional les notes mitjanes han sigut bastant baixes. Això és degut a que ens hem trobat amb un examen molt llarg i amb uns enunciats difícils d'entendre. Així i tot, puc estar orgullós dels meus resultats, sobretot en la resta dels exàmens, i sobretot perquè ha sigut tot un repte jugar-s'ho tot en tan pocs exàmens i en un lloc on mai havíem estat, com és una facultat universitària. Per últim, jo vull estudiar medicina veterinària, és a dir, jo vull ser veterinari.
3: Recordem que la nota de les proves d'accés a la universitat suposen el 40% de la nota final d'accés a la universitat. El 60% restant correspon a la mitjana de batxillerat.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
11: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
12: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
11: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
13: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Ritme a l'estiu.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Demà dimecres comencen els casals municipals d'estiu de Lloret de Mar, que aquest any reuniran 526 infants entre les escoles Àngels Alemany i Pompeu Fabra. L'organització assegura que fa mesos que prepara aquesta edició juntament amb l'empresa Pamipipa i que ja ho tenen tot a punt per donar el tret de sortida. Les places estan completament plenes. Escoltem a Cristóbal Marchant, responsable dels casals municipals.
4: Doncs mira, tenim 278 a l'escola Àngels Alemany i 248 a l'escola Pompeu Fabra. Sí, hi ha un munt, però tenim molts monitors preparats, que tenen molta experiència, moltes ganes també, llavors és que ja et dic, amb moltes ganes de començar perquè ho tenim tot ja preparadíssim.
3: Les activitats tornaran a girar al voltant del coneixement de Lloret, amb excursions, jocs i propostes. Escoltem a Clàudia Ferrandez, coordinadora.
5: Bé, tot just ara les estàvem acabant de preparar i la nostra intenció al final sempre és una mica estar bastant arrelats a Lloret, ja que estem aquí a la vila. Llavors sempre ens intentem enfocar una mica en això, en el nostre poble, les nostres tradicions, en la nostra cultura. Llavors una mica les activitats totes giren entorn al poble. Sí que és veritat que intentem fer moltes excursions, moltes sortides de descoberta a l'entorn per aquí pel poble, també molts jocs que siguin de reptes, de cohesió d'equip. Al final es troben infants de moltes escoles i el que volem és que quan acabi l'estiu intentin entre tots doncs haver fet un vincle i haver fet un grup, però sobretot això, que coneguin Lloret i que tinguin l'oportunitat de poder recórrer tots els barris i de recórrer totes les places i els parcs, que en tenim molts, i l'entorn natural, que al final és un lloc molt, molt privilegiat.
3: Els responsables també expliquen que adaptaran la programació si hi ha episodis de calor intensa, prioritzant els jocs d'aigua, les activitats a l'ombra o les sorties a la platja, sempre seguint les indicacions de la Generalitat. Les reunions informatives amb les famílies continuen avui i demà abans de l'inici dels casals.
6: Més info a novaradiolloret.cat.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Mar Vilamajor. El síndic del Ciutadà de Lloret ha registrat 520 consultes i 123 queixes. Ho explicava ahir David Tejero al ple. Denuncia retards, silenci administratiu i problemes com la inseguretat, l'incivisme i les dificultats socials. Demana més recursos i una administració més propera. Els grups municipals coincideixen que cal millorar la situació, però discrepen en el diagnòstic. Des del govern, el PSC admet que hi ha marge de millora i assegura que ja treballa perquè totes les instàncies rebin resposta.
4: Estem treballant conjuntament amb el Departament d'Informàtica, de dades i, a més, doncs, per poder, d'alguna manera, fer això més automàtic i que bueno, com el que dic, que no es perdin aquestes instàncies i que arriben a un port, que siguin contestades, que es pugui revisar que això sigui així i, per tant, doncs, que la ciutadania obtingui la resposta. I que a vegades no és la resposta que un vol, correcte, però s'ha de contestar. El silenci no és una resposta vàlida i, per tant, doncs, hem de treballar perquè la memòria de l'any que ve, doncs, digui una cosa diferent.
3: Per la seva banda, Junts considera que l'informe evidencia les mancances del govern, especialment en neteja, manteniment i seguretat.
5: Que el govern suspèn en molts actes, però sobretot en els principals, doncs, de neteja, manteniment i seguretat. Ho veiem diàriament. El poble està brut, fa pudor pixum, els carrers estan trencats, no es reposen els paviments. Quant a seguretat, me sembla que no cal que m'extingui gaire perquè hi ha un problema de seguretat evident amb la policia local de Lloret de Mar amb el tema del conveni col·lectiu. El govern no se'n surt, i no només és això, sinó que la gent es queixa d'aquest tema i l'Ajuntament no contesta, i no hi ha cosa més odiosa que tu facis una instància i preguntis unes coses que realment no se't contesti, no se't donin respostes.
3: Tots per Lloret recorda el govern que les queixes repetitives es tradueixen en un problema estructural de l'administració i els demana que aprofitin la situació.
6: Vam aprofitar, doncs, també per recordar al govern de Lloret de que aquestes feines o queixes que ens presenta el síndic no quedin en un calaix, sinó que es mirin quan són repetitives, perquè al final es tradueix en un problema estructural de l'administració, que ho aprofitin i que canviïn, doncs, aquells aspectes en els quals els lloretencs demanen a través del síndic, sobretot sentir-se escoltats. El síndic ahir ho manifestava, moltes instàncies sense respondre, permisos sense respondre i sol·licituds sense respondre.
3: En la mateixa línia, Esquerra creu que les principals preocupacions dels veïns coincideixen amb els grans compromisos que el govern encara no ha complert.
7: És que precisament el que els lloretencs i les lloretenques creuen que va millorar Lloret i molt, i que, per tant, aquest govern i aquesta administració suspèn, doncs és neteja, seguretat i manteniment. I casualment són les tres màximes amb les que el govern del PSC va fer campanya i va dir que ells eren els únics que tenien capacitat de transformar aquest poble. Jo crec que això els ha de fer pensar-s'ho, i molt, perquè si els tres grans objectius que ells s'havien marcat de la legislatura, doncs, no n'han assolit cap, i a més és allà on els lloretencs i les lloretenques veuen que hi ha més necessitat de millora, doncs algú s'ho ha de plantejar.
3: Des de Sumem Lloret han volgut anar al que per ells és el fons de la qüestió, el silenci.
8: Quan realment un ciutadà o ciutadana arriba al síndic, és amb motiu de desesperació que l'administració ja no ha contestat, no? I el que a la memòria del síndic es desprèn és que molt sovint l'administració no contesta, no? Creiem que és la falta de respecte més gran que es pot exercir cap als ciutadans i ciutadanes, no? A més, quan un ciutadà o una ciutadana no compleix, això té unes conseqüències directes i gairebé immediates, que no te les pot saltar. En canvi, què passa quan l'administració no contesta?
3: Lloret en Comú, en canvi, remarca que sobretot el que li manca a aquest govern és proximitat i contacte amb ciutadans.
9: Sobretot el que manca és proximitat, és contacte amb les persones, resposta a les persones, resposta als ciutadans, que és el que més reclamen. Sembla doncs, que és quelcom doncs, que s'ha de ser molt més curós, perquè és la principal queixa, més enllà de que les queixes doncs, siguin en habitatge, en serveis socials, en inseguretat, en contaminació diversa, ja siguin acústica o lumínica, però sobretot el que demana la gent és que se'l respongui en temps i en forma.
3: I des de Vox també posen el focus en el sentiment d'abandonament de la ciutadania i reclamen que l'administració estigui al servei dels veïns.
10: Me ha parecido mal y me ha llamado la atención es que los que suelen salir a preguntar se quejan de que la administración y los políticos no les contestan. O sea, no contestan sus instancias, sus escritos, sus emails y se sienten abandonados. Y eso no es bueno, porque los políticos, al igual que los servidores públicos, tienen que asumir que están allí para servir al ciudadano. I al ciudadano hay que darle respuestas.
3: Un informe que posa sobre la taula les principals preocupacions dels lloretencs i que, segons el síndic, ha de servir perquè l'administració pública sigui més propera, eficient i humana.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. La lloretenca Lau Gibert ha tret una nova cançó titulada Amulet, que parla de l'amistat i del poble que l'ha vist créixer a Lloret de Mar.
4: Hola, què tal? Soc la Lau Gibert i us presento la meva cançó Amulet, que parla de l'amistat, parla de l'estiu a Lloret de Mar, que és el meu poble. I res, espero que la disfruteu molt i si la voleu disfrutar en directe em podeu veure el 24 de juliol a Vidreres. Un petó!
3: La lloretenca, que va saltar la fama per la seva participació al concurs Eufòria de TV3, té previst actuar a Vidreres el 24 de juliol, tal com ha explicat ella mateixa.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Demà dimecres comencen els casals municipals d'estiu de Lloret de Mar, que aquest any reuniran 526 infants entre les escoles Àngels Alemany i Pompeu Fabra. L'organització assegura que fa mesos que prepara aquesta edició juntament amb l'empresa Pamipipa i que ja ho tenen tot a punt per donar el tret de sortida. Les places estan completament plenes. Escoltem a Cristóbal Marchant, responsable dels casals municipals.
4: Doncs mira, tenim 278 a l'escola Àngels Alemany i 248 a l'escola Pompeu Fabra. Sí, hi ha un munt, però tenim molts monitors preparats, que tenen molta experiència, moltes ganes també. Llavors, és que ja et dic, amb moltes ganes de començar perquè ho tenim tot ja preparadíssim.
3: Les activitats tornaran a girar al voltant del coneixement de Lloret, amb excursions, jocs i propostes. Escoltem a Clàudia Ferrandez, coordinadora.
5: Bé, tot just ara les estàvem acabant de preparar i la nostra intenció al final sempre és una mica estar bastant arrelats a Lloret, ja que estem aquí a la vila. Llavors sempre ens intentem enfocar una mica en això, en el nostre poble, les nostres tradicions, en la nostra cultura. Llavors una mica les activitats totes giren entorn al poble. Sí que és veritat que intentem fer moltes excursions, moltes sortides de descoberta a l'entorn per aquí pel poble, també molts jocs que siguin de reptes, de cohesió d'equip. Al final es troben infants de moltes escoles i el que volem és que quan acabi l'estiu intentin entre tots doncs haver fet un vincle i haver fet un grup, però sobretot això, que coneguin Lloret i que tinguin l'oportunitat de poder recórrer tots els barris i de recórrer totes les places i els parcs, que en tenim molts, i l'entorn natural, que al final és un lloc molt, molt privilegiat.
3: Els responsables també expliquen que adaptaran la programació si hi ha episodis de calor intensa, prioritzant els jocs d'aigua, les activitats a l'ombra o les sorties a la platja, sempre seguint les indicacions de la Generalitat. Les reunions informatives amb les famílies continuen avui i demà abans de l'inici dels casals.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

0: Escoltes Nova Ràdio Lloret. Música nit. La música dels teus somnis.
1: No. Aquesta nit, amor.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.